Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 64%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 65%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 62%.

Sotra i clavelleres, com una formilleta, empenys la geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, les veies peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan ser

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 57%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 63%.

0: Bon dia, són les 8. Doble ensurt vinculat a obres en infraestructures. Una explosió de gas a tocar de les obres del metro de la plaça de Sants ha deixat 8 ferits, 2 d'ells han estat greu i provoca una flama que encara crema. I l'aparició d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac engoleix una grua de grans dimensions i talla les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. Ampliem aquesta informació als transports públics amb el nostre equip viari, Clàudia Serra. Bon dia.
1: Bon dia, sí, degut a aquest esvoranc a tocar de Montcada i Reixac no circulen trens de rodalies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta a les línies R2, R2 Nord i R11. Per una incidència ja resolta hi ha retards a la RL4, on s'ha hagut d'interrompre la circulació durant uns minuts entre Cervera i Calaf. Ara ja tornen a circular trens. A la R4 demores d'uns 20 minuts per una incidència a l'estació de Sant Sadurní. Recordem, a més, que no hi ha trens a la R13 i a la R14 entre la Plana Picamoixons i Lleida. Això és des de dilluns al vespre per un robatori de coure. Hi ha transport alternatiu per carretera.
0: Altres titulars, els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. I primer atac informàtic decidit per un model d'intel·ligència artificial. El sistema de l'empresa OpenAI va escapar de l'entorn de proves on funcionava i va trobar la manera per internet de superar les defenses d'una altra plataforma i accedir a les seves dades. No es descarta que l'empresa vulgui demostrar així fins on és capaç d'arribar al seu model. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UO. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, avui inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. I protestes pageses a Ponent contra els danys provocats pels conills i les limitacions de l'activitat agrària a les zones d'especial protecció per a les aus. Els talls de carretera comencen demà a la tarda a la C14 a Tàrrega i programen accions durant tots els caps de setmana d'estiu. Blanes, a la Selva, acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge en la central neerlandesa de 19 anys, Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić. La reconstrucció de l'equip de bàsquet té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia. La selecció espanyola masculina de waterpolo de...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 59%.

0: Continua cremant amb virulència la flama provocada per una explosió a la zona d'obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. Els bombers destaquen que la situació no és perillosa. L'explosió, però, va deixar 8 ferits, 2 de caràcter greu. Pel que fa al gran esvoranc en les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac, provoca un tall sense data de finalització a les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. S'intensifiquen les feines per estabilitzar el terreny amb formigó. Per tant, sapiguem quina incidència té això sobre el trànsit ferroviari. Equip viari, endavant.
1: Sí, degut a aquest esvoranc que ha tocat de Montcada i Reixac, no circulen trens entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Això afecta, com ara deies, les línies R2, R2 Nord i R11. Ho ampliem d'aquí 15 minuts. A aquesta hora

0: i la B23 a Esplugues, també en trams intermitents a les rondes, sobretot sentit Llobregat.
1: Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna. Un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que aplega països del sud-est asiàtic. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tancaran els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, que és el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. La Comissió Europea avisa la justícia espanyola que ha d'aplicar la sentència del Tribunal de la Unió que avala l'amnistia. El missatge arriba després de la queixa que ha presentat l'expresident Carles Puigdemont, que denuncia que els tribunals espanyols dilaten aplicar l'oblit judicial. Aquest dimecres, un jutjat de Barcelona ha amnistiat els síndics electorals de l'UA. Avui torna a declarar davant del jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia només 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que l'incriminaven anaven disminuint. El pare sí que continua empresonat. Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs artifici de la Costa Brava. Des d'avui fins dilluns que ve hi competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
2: Esports. El Barça femení de futbol s'assegura la presència de l'extrem Graham Hansen fins al 2028 en un acte que es fa aquest migdia. L'endemà d'incorporar el primer fitxatge, la central neerlandesa de 19 anys, René Van Aasten. El Barça confia en el tècnic eslové del Dubai, Aleksandar Sekulić, la reconstrucció de l'equip de bàsquet. Té 48 anys i compaginarà la feina amb la de seleccionador d'Eslovènia.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 54%.

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També han defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre deixa 8 ferits, 2 de greus. I s'intensifiquen els treballs per garantir l'estabilitat a la zona de les obres de soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres d'alçada. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar les eleccions. Toc d'alerta de Rússia als Estats Units contra el subministrament d'armes a Ucraïna, un avís que li ha traslladat directament al cap de la diplomàcia russa, Sergei Lavrov, al seu homòleg nord-americà, Marco Rubio, coincidint amb la participació a la reunió de l'ASEAN, que plega països del sud-est asiàtic. I els Estats Units i l'Aràbia Saudita han firmat aquesta nit l'acord que permetrà a Riad desenvolupar un programa d'energia nuclear civil. Washington justifica el pacte pel compromís de la gran monarquia del Golf Pèrsic amb la no proliferació nuclear. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Per això es tancaran els accessos també a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi, declarat ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat, va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. I avui torna a declarar davant el jutge la mare del nadó maltractat i agredit quan tenia 2 mesos. La dona va quedar en llibertat el maig passat després que l'Audiència de Barcelona determinés que els indicis que la incriminaven havien disminuït. El pare continua empresonat. La Fúmiga, Clara Peia o Svetlana són alguns dels caps de cartell del Tinglado de Vilanova i la Geltrú, que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical i arriba a la 18a edició. I Blanes a la Selva acull un any més el concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Des d'avui i fins dilluns que ve competiran les considerades 3 millors pirotècnies de l'Estat, juntament amb una de portuguesa i una altra de xinesa.
1: Esports. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René van Aasten, el Barça femení fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. En waterpolo, d'aquí mitja hora comença a Sydney a partir de quarts de final de la Copa del Món entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. L'equip espanyol fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. I el Tour de França, avui primera de les 3 etapes alpines, la d'avui 18a, 182 quilòmetres i 2 ports de tercera, un de segona i 2 més de primera categoria. Pogacar segueix de líder.
0: I el temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol amb alguns núvols baixos al delta de l'Ebre i a la Costa Daurada, on es mantindrà l'ambient xafogós i tarda amb algunes nuvolades al Pirineu.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4...
3: FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 40%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
2: Ah!

0: Els bombers apunten que aviat hauran pogut taponar totes les connexions de gas i apagar la flama que crema després de la deflagració a les obres del metro de la plaça de Sants de Barcelona. També ha defensat l'estratègia de deixar cremar el gas per evitar altres perills. El sinistre va deixar 8 ferits, 2 dels quals greus. Mentrestant, se segueix treballant per garantir l'estabilitat a la zona de les obres del soterrament de les vies entre Vallbona i Montcada i Reixac, on ahir es va obrir un gran esvoranc de 30 metres de fondària. També s'està fent un monitoratge per detectar qualsevol moviment. L'incident talla sine die al pas de les línies de rodalies R2, R2 Nord i R11. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alineats amb Teheran, contra 2 patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball, l'OIT, amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. El nivell de risc d'incendi forestal és extrem avui a més de 150 municipis i molt alt a més de 400 poblacions. Es tanquen els accessos a 7 espais naturals, inclosos Montserrat i la Serra de Montsant. L'últim incendi va ser el que es va declarar ahir a la tarda a Cervelló, al Baix Llobregat. Va quedar estabilitzat després d'afectar una quinzena d'hectàrees. Laura Autorell, de 63 anys, es converteix en l'escriptora de l'estiu per la novel·la La llibreria de les hores mortes. El boca a orella ha aconseguit que aquest llibre, publicat fa 2 mesos, guanyi lectors de forma exponencial per la història de reconstrucció de la identitat del personatge principal.
1: Esports.
2: A Sydney, en joc el partit de quarts de final de la Copa del Món de Waterpolo entre les seleccions masculines d'Espanya i Austràlia. Minut 7 del segon quart, 10-8 el marcador favorable a l'equip espanyol. En aquest equip hi ha fins a 12 jugadors catalans, més el seleccionador David Martín. Després d'anunciar ahir el fitxatge de la defensa neerlandesa René Van Asten al Barça femení, fa aquest migdia l'acte de renovació de la davantera noruega Caroline Graham Hansen fins al 2028. I el Tour de França, avui 18a etapa, 185 quilòmetres, 5 ports, 2 dels quals de primera categoria Pogacar continua de líder.
0: I pel que fa al temps, la calor s'intensificarà al terç oest del país, on s'esperen temperatures de 40 graus o fins i tot superiors a la Ribera d'Ebre i al Segrià. Domini del sol...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 26%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: El tall de les línies R2, R2 Nord i R11 a l'altura de Montcada i Reixac s'allargarà dies. Ho ha reconegut el número 2 del Ministeri de Transports, que ha afegit que la prioritat és ara consolidar amb formigó el forat que es va crear ahir, i ha llançat una crida a la tranquil·litat per als veïns de la zona, afirmant que el monitoratge no ha detectat cap altre problema. Bombers i Ajuntament esperen poder recuperar la normalitat a la plaça de Sants de Barcelona a partir d'aquest vespre, quan ja s'hagi pogut retirar la grua que ha de treure del subsol la perforadora que treballava en les obres del metro, on ahir va haver-hi la fuita de gas. Ja s'ha pogut resoldre la fuga i s'ha apagat la flama que cremava des d'ahir a la nit, quan va haver-hi l'explosió que va fer 8 ferits. Investigadors de la UPC calculen que a Barcelona les altes temperatures nocturnes maten com a mínim un 25% més que la calor diurna. Per atenuar-ho, consideren clau ampliar la quantitat de vegetació que hi ha als carrers i crear incentius fiscals perquè la gent pugui aïllar i, sobretot, climatitzar les cases. 1.600 agents reforçaran la plantilla dels Mossos d'Esquadra aquest estiu i la majoria es destinaran a reforçar la seguretat ciutadana al carrer. El gruix del contingent seran agents que es graduen a final de mes. Els Estats Units adverteixen que enduriran les accions contra l'Iran, però continuen deixant la porta oberta a una solució diplomàtica. La guerra s'ha ampliat amb un nou front, l'atac per part dels rebels Houthis amb base al Iemen i alienats amb Teheran contra dos patrullers de l'Aràbia Saudita. El govern espanyol presenta la candidatura de la vicepresidenta Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball amb seu a Ginebra, Suïssa. L'actual ministre de Treball ja va anunciar que no es tornaria a presentar a les eleccions. I la Fúmiga, Clarapeia o Esbetlana són alguns dels caps de cartell del Tingladu de Vilanova i la Geltrú que obre portes avui. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical. Arriba la 18a edició.
1: Esports. Després d'una setmana, finalment el Barça acaba de fer oficial el fitxatge de l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, fins al 2031. El Barça femení fa oficial a aquesta hora la renovació de l'extrem noruega, Caroline Graham Hansen, fins al 2028. I la selecció espanyola masculina de waterpolo ha quedat eliminada als quarts de final de la Copa del Món davant l'anfitrió en Austràlia. El partit ha acabat amb empat a 18 i l'equip espanyol ha caigut a la tanda de penals amb un resultat final de 21-23.
0: Pel que fa al temps, dia de sol i calor, amb una nova remuntana de la temperatura màxima. Es preveuen valors aquesta tarda d'entre 35 i 40 graus a l'interior, o un xic més, fins i tot, al Pla de Lleida. Hi haurà algunes nuvolades al sector dels ports i al Pirineu Oriental, amb possibilitat d'alguns xàfecs locals.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de...
3: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 20%.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranc a les obres de l'R2 a Montcada no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol se centren a donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
2: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
0: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona, Marc Pijuan.
3: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres del metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
0: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
3: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
0: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora de la situació amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
5: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire dels 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas algun ruixat molt aïllat, a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: La calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
3: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
6: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
0: En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
3: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts Els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
0: En esports, Toni Castro, el Barça, per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: A punt de començar la presentació del futbolista procedent del Borussia Dortmund, que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
0: El control de so, Ivan López, a la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però sí que es continuarà monitoritzant per si hi apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen omplint de moment el forat d'en Formigó mentre n'investiguen les causes. L'Ajuntament de Barcelona es reunirà aquesta tarda amb els veïns i obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
2: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y ya adelanto que ninguna de ellas tiene fundamento.
8: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
0: Encara un altre incident. A la capital, a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir aquest matí la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i va deixar 8 ferits que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
10: L'estratègia ha estat de no extingir, no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de deflagració.
9: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia, la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
4: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment de l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
9: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic i tots evolucionen favorablement.
0: I l'Ajuntament de Barcelona posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços que han resultat afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per al seu fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
12: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar doncs, aquesta aturada de la seva activitat.
11: El pla de suport municipal s'afegirà als ajuts anunciats pel govern, que ja ha aprovat un primer paquet de mesures urgents per donar suport als particulars, comerços i altres operadors econòmics afectats per l'esvoranc.
1: Notícies en xarxa.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. A més, ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència i que hagin quedat en l'aire 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mon Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
14: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
13: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
14: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada. Pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso, era el valor patrimonial. Prueba de ello es que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que me, la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro con una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
13: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
0: Seguim a Madrid, on està en marxa el darrer ple del curs al Congrés dels Diputats. Aquesta tarda s'hi debatrà la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic, el FLA.
11: Per a Catalunya suposaria comptar amb 17.000 milions d'euros i Junts permetrà, de moment, que tiri endavant. D'altra banda, el govern espanyol veurà com li tomben el sostre de despesa que ha fixat per a les comunitats autònomes i municipis.
0: Encara en l'àmbit polític, el govern espanyol ha presentat la candidatura de Yolanda Díaz per dirigir l'Organització Internacional del Treball,
11: que és l'agència de les Nacions Unides dedicada a promoure el treball digne, els drets laborals i la justícia social. Si aconsegueix el càrrec, Díaz es convertiria en la primera dona i la primera espanyola al capdavant de l'organisme. En un missatge a xarxes socials, el president Pedro Sánchez ha destacat que la seva experiència i vocació de consens la converteixen en una excel·lent candidata.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
11: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmanell Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per aquesta jornada.
15: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important, doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també, doncs, és important protegir-nos i no fer, doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
11: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de bany i platja. Des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
0: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut, i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya, que fan una crida a les administracions a no infravalorar-ho i prendre mesures, com per exemple desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i a avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, sobretot per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica, i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
6: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació, de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
16: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
0: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provinents de la 33a promoció de l'Escola de Policia, aquests nous efectius en pràctiques reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforçarà amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que al maig, ara fa 2 mesos.
11: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven el cos al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
17: tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
11: I ha apuntat a on posaran l'accent durant aquests mesos d'estiu.
17: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
11: Trapero també ha esmentat els quatre eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
0: És un quart de tres, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu està reunit a Frankfurt amb la idea de mantenir els tipus d'interès al 2,25%, tot i la represa dels atacs a l'Orient Mitjà.
11: La majoria dels governadors estan a favor de congelar el preu del diner després que la zona euro registrés una inflació del 2,8% al juny.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany, fins al 2,5%.
11: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació en un context en què la demanda interna es manté com a principal motor de l'economia.
0: L'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025, que és un 13% més que l'any passat.
11: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
0: I Repsol dispara els seus beneficis en un 265% la primera meitat de l'any, fins als 2.200 milions.
11: El resultat està molt influït per l'augment del preu del petroli derivat de la guerra a l'Orient Mitjà, que ha provocat una revalorització dels estocs de Repsol de més de 823 milions d'euros.
0: Una cinquantena de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Ho han fet per reclamar la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu en un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
18: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
19: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
18: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia, amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
0: D'Osona a Tarragona, on la platja de la Rabassada ha estrenat un dispositiu acústic d'ajuda al bany per persones invidents. Els usuaris poden entrar a l'aigua de manera autònoma i segura a través d'un sistema de balises que donen informació sonora. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
20: Les persones amb diversitat funcional visual escoltaran missatges acústics que explicaran el funcionament del sistema quan arribin a la platja. S'han instal·lat 2 tòtems que emetran la informació perquè puguin banyar-se sense acompanyant. L'espai dins el mar està acotat per 4 balises sonores i tàctils que permetran una millor orientació dins de l'aigua. El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, diu que aquesta temporada s'ha ampliat l'oferta de serveis adaptats a la platja.
21: Hem ampliat una mica el servei, no? I en aquest cas hem instal·lat un sistema de balises, un sistema d'audioguia perquè les persones amb diversitat visual, no? I amb problemes o reduïda, no? Doncs puguin gaudir del bany i puguin gaudir del lleure de la platja.
20: A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
0: A la Selva Blana ja viu una de les cites més esperades de l'estiu. La vila torna a convertir-se en la capital dels focs artificials amb el 54è concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. 5 pirotècnies de 3 països competiran per oferir el millor espectacle sobre la badia. Televisió de la Selva, Paula Fernández, bon dia. Quins participants prenen part en aquesta edició?
3: Bon dia, companys. Doncs, com bé comentava, enguany seran 5 les pirotècnies que competiran en el 54è concurs internacional. El certamen l'obrirà aquest dimecres la gallega pirotècnia Hosman, Santa Bàrbara d'Ourense. Dijous serà el torn de la portuguesa pirotècnia Duarte, mentre que divendres dispararà una altra empresa gallega, la pirotècnia Xaraiba, també d'Ourense. Dissabte serà el moment d'una de les grans habituals del concurs, la pirotècnia valenciana, que intentarà revalidar el títol i aconseguir la seva 5ª victòria consecutiva. Finalment, diumenge tancarà el certamen la xinesa Jilin Fireworks, procedent de Liujiang, considerada la capital mundial dels focs artificials. Tots els espectacles començaran a 2:15 de la nit i un any més Blanes intentarà tots convertir-se en aquesta capital dels focs d'artifici d'Europa, però que un any més ho aconseguirà.
0: Gràcies, Paula Fernández. I ara és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana, que engega amb un concert de la Fúmiga, que estem escoltant. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats i només queden algunes entrades de dia per veure les propostes destacades que pugen enguany a l'escenari. Canal Blau, Carles Monasterio.
5: La Fúmiga actuarà per primera vegada al Tinglado en l'any del seu comiat dels escenaris. Els valencians han estat uns referents de l'escena musical dels darrers anys, sobretot al País Valencià, però també arreu dels països catalans. Ricard Llenas és de l'organització del Tinglado.
22: Estan fent una gira comiat i ens fa molta il·lusió que un dels punts de parada sigui aquí al Tinglado, que no havien tocat mai, i és un grup que ha estat un fenomen al País Valencià, però de tots els països catalans. Per tant, ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí a acomiadar-se del seu públic.
5: La nit d'avui la completaran el raper ribetà Rata Yape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Svetlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Cru, Talco o Crim com a propostes destacades.
0: I passem també per Tortosa. Allà l'Ajuntament ultima els detalls de les festes de la Cinta, la festa major de la localitat. Sota el lema Festa, Diversitat i Tradició, el programa està farcit de diversos actes culturals, concerts i també actes tradicionals. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: La Lúbdic Band, Triquell i Al·lèrgiques al Polen són les caps de cartell de Festes de la Cinta 2026. Així ho ha explicat l'Ajuntament de Tortosa en una roda de premsa on ha donat a conèixer els detalls de tot el programa. La Fundació Mercè Pla, que compleix 50 anys al costat de les persones amb diversitat funcional, protagonitzarà el pregó d'aquesta edició amb l'objectiu de reconèixer la seva tasca professional. Mar Lleixà és l'alcaldessa de Tortosa.
24: Que són 50 anys de trajectòria, 50 anys acompanyant a persones i famílies de Tortosa i de les Terres de l'Ebre. I esta fundació és una entitat compromesa amb la inclusió social i en la millora de la qualitat de vida de les persones amb diferents discapacitats.
23: Quico Celio, el Noi i el Mut de Ferreries, amb Lia Sampai, Pepet i Marieta i Montse Castellà, tanquen la programació musical de les Festes Majors de Tortosa, que començaran el 29 d'agost fins al 7 de setembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi, que es procedeix del Borussia Dortmund.
7: Bon dia, Marta. El futbolista de Múnich signa com a blaugrana per les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic del Barça, que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. La presentació és a marxa. De fet, acaba de dir que coincidir amb Hansi Flick és el principal motiu per venir al Barça. I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar a seguir el club blaugrana. I també la Lliga F, el Badalona Women, ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat les últimes 13 temporades i aportarà experiència, talent i lideratge.
2: És un moment vital en el que necessitava un canvi i sento que Badalona era mi destino favorito para poder pues, iniciar este nuevo proyecto profesional. Soy una privilegiada de venir al Badalona justo en este momento con la inversión de Mercury 13. Creo que será de los proyectos más ilusionantes del fútbol femenino español a día de hoy y ser partícipe de ello pues es un privilegio y sobre todo pues a nivel deportivo creo que me voy a encontrar, ya me las he encontrado, a jugadoras de una calidad brutal.
7: Més futbol, el Nàstic ha presentat aquest migdia quatre jugadors d'una tirada: Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Rollo i Toni Gavarri. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
20: En un escenari molt tarragoní, també molt patrimonial, el primer que ha pres la paraula és el davanter valencià Pere Marco, assegurat que no ha pogut dir no al Nàstic.
4: De decirle que no al Nàstic, la situació on esté, en primera ref o en cualquier categoria, yo creo que es difícil. Y bueno, hablé con Tom, que me conocía de Castellón, y también lo que ha dicho Eugeni. Fueron 10 minutos de conversación y ya tenía decidido que iba a venir aquí.
20: També ha estat presentat el migcampista Eugeni Tarragoní, que va debutar amb el Nàstic sent juvenil el 2012 i que torna a casa, així com un altre del territori, el lateral del Canà, Manel Royo. Toni Gavarri vestirà de gran a les pròximes dues temporades i ocuparà la posició de migcampista. També s'ha presentat avui en un acte obert als aficionats al monument del Fòrum de la Colònia. Debutaran dissabte en el primer amistós de pretemporada davant de l'Andorra.
7: I en waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però els anfitrions han empatat a 18 en l'últim segon i han caigut els penals. Per tant, la selecció masculina ha quedat eliminada. En canvi, Marta, la selecció femenina, amb 13 de 14 jugadores catalanes, jugarà demà la semifinal contra Rússia després de superar Hongria ahir per 8-7.
0: I ahir us n'informarem. Moltes gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Fem una petitíssima pausa i tornem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
1: El diccionari Termcat.
10: Paraules noves que ja pots dir.
1: Festuc o pistatxo. Fruit en drupa, ovoide i vermellosa del festuc, pistatxa vera, que conté una llavor comestible de consistència mantegosa i gust dolç i resinós.
25: Totes dues paraules, tant festuc com pistatxo, són igualment correctes en català. Tot i sonar tan diferents, tenen l'origen en la mateixa paraula grega, pistachion. En un cas, del grec va passar a l'àrab, que va donar fustac o fustuc, i de l'àrab va arribar al català com a festuc. En l'altre cas, la paraula grega es va aturar a Itàlia i va derivar en pistacchio, i d'aquí va passar al castellà pistacho o al francès pistache. El pistacho català sembla que s'imposa a partir de tots dos, del castellà i del francès. En diguem d'una manera o d'una altra, mengeu-ne que són molt bons.
10: Si la
6: les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa més. Una producció de la xarxa...

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: El servei a les línies de rodalies afectades per l'esvoranca, les obres de l'R2 a Montcada, no es podrà reprendre fins almenys la setmana que ve. Els treballs se centren en aquests moments a tapar amb formigó l'esvoranc, mentre que des del govern espanyol volen donar tranquil·litat al veïnat. El secretari d'Estat de Transports, Antonio Santano, descarta afectacions als habitatges propers i també a les vies.
4: No hay ningún daño detectado en ninguno de los edificios y viviendas. No hay ningún daño detectado en la vía, que es la infraestructura más próxima.
2: És dijous 23 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Extingeixen la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants de Barcelona. Marc Pijoan.
5: L'incident es va produir quan es reparava una fuita provocada per unes obres al metro i ha deixat 8 ferits que evolucionen favorablement. El cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, explica els pròxims passos.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
2: José Luis Rodríguez Zapatero defensa la seva innocència i nega cap participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
5: En una entrevista a Televisió Espanyola ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estigui respectant la presumpció d'innocència.
2: Avui tenim actiu un nou avís de perill per calor extrema, especialment a les comarques de Ponent, on se superarà amb facilitat els 40 graus. Última hora del temps amb Luis Mi Pérez. Bon dia.
7: Bon dia. Situació encara del tot canicular. I, de fet, avui està havent-hi una altra volta de rosca d'aquesta temperatura, especialment a les comarques de Ponent, on al llarg de les immediates hores passarem d'una forma molt evident dels 40 graus. Arribarem en alguna vila del Segrià, de l'interior de la Ribera d'Ebre, també de les Garrigues, del sud de la Noguera, fins als 42-43 graus de temperatura a l'ombra. Per tant, és una calor extrema, perillosa, per fer activitats al ras o treballar, per exemple, a l'exterior, al llarg de les immediates hores. Però és que la resta del país també la calor serà molt notable. I arran de mar no passarem gaire de les 30 graus, però amb molta més humitat. Per tant, suarem sense esforç. De núvols importants, poquets. Si de cas, algun ruixat molt aïllat a l'Alt Ripollès, a l'Alt Berguedà i també cap al Massís del Port. Demà continuarà la calor. De fet, no afluixa respecte avui, però tindrem estones de més núvols, sobretot a la tarda. Estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. I justament avui hem sabut que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia.
5: N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC, alerta del risc.
8: És un assassí silenciós. Mata sense que te n'adonis. No hi ha capacitat de refrescar-nos nocturnament.
2: Ho acabem de saber, el Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25% i espera el setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran. En cultura, tot a punt a Vilanova i la Geltrú per a la 18a edició del Tinglado, el Festival de Música i Cultura Catalana.
5: Engega amb un concert de la Fúmiga aquesta nit i té també com a plats forts els Pets o Maria del Mar Bonet. Els abonaments pels 3 dies ja estan gairebé esgotats.
2: En esports, Toni Castro, el Barça per fi ha anunciat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
9: Encara dura la presentació el futbolista procedent de la Borussia Dortmund que ha signat 5 temporades pel Barça. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la seva polivalència ofensiva, velocitat i desequilibri.
2: El control de so Ivan López, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts a 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La circulació de trens a l'R2 i l'R11 es mantindrà tallada fins a la setmana que ve arran de l'esvoranc causat a les obres de soterrament a Montcada i Reixac. No hi ha hagut afectacions a les vies ni tampoc als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, però es continuarà monitoritzant per si apareix algun dany més. Tècnics de DIF segueixen mentrestant omplint el forat amb formigó mentre investiguen les causes del sinistre. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que es reunirà aquesta tarda amb els veïns i que obre un punt d'informació al casal del barri. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. Missatge de tranquil·litat dels responsables de DIF un cop fetes les primeres inspeccions. No s'han detectat danys als edificis propers ni a les vies, tot i que la circulació de trens de l'R2 i l'R11 es manté tallada fins la setmana que ve. Tècnics de DIF continuen omplint el forat amb formigó. Es farà de manera intensiva les 24 hores i durarà uns quants dies. La grua que va caure a l'esvoranc no es retirarà i quedarà soterrada per evitar riscos. José Antonio Santano, secretari d'Estat de Transports i Mobilitat, parla de les causes.
4: La impressió és que ha habido un mal comportamiento, un comportamiento no esperado del terreno. Por cierto, un terreno que desde el punto de vista de los sondeos y de los análisis geológicos estaba muy, muy estudiado. Pero en cualquier caso esperemos a ver los resultados. Sería prematuro y yo creo que imprudente además avanzar cualquier hipótesis. Yo creo que no se puede ni se debe decir nada, lo digo porque ha habido algunas especulaciones y adelanto que ninguna de ellas tienen fundamento.
10: Dissabte es concretarà la data per restablir la circulació de Rodalies i s'obre un punt d'informació als veïns al casal del barri de Vallbona, al districte de Nou Barris.
2: Els usuaris de les línies R2, R2 Nord i també R11 afectades per l'incident han viscut amb resignació un nou matí de complicacions arran del tall. Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu establert per carretera i han fet un canvi de plans pel dia d'avui. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
11: La sensació entre els usuaris de l'R2 és de presa de pèl.
12: Que anava a l'aeroport i vaig així una mica collat i no sé com fer-ho, però bueno, que avui no és el fet és que és cada dia.
13: Pues en San Andrés nos han hecho bajar y coger un bus hasta aquí, y ahora coger el bus de aquí hasta San Andrés, y en San Andrés, Sants, una mierda.
14: La verdad que está bastante complicado y es una pérdida de tiempo. Más que nada para la gente que vive acá y que tiene que viajar a trabajar. Ayer había mucha gente desesperada por llegar.
15: Que en el ciclo que estamos, que estemos así, no lo entiendo. Ahora, lo que pasa es que si en vez de robar tanto, lo metieran donde lo tienen que meter, por ejemplo, en la sanidad, en las carreteras, en la Renfe, iría de maravilla.
11: Alguns usuaris no han fet servir el servei alternatiu per carretera i han canviat de plans per avui.
2: Encara a Barcelona, els serveis d'emergència han aconseguit extingir la gran flamarada de gas que cremava des d'ahir a la nit al barri de Sants. L'incident es va produir mentre es reparava una fuita provocada per unes obres d'accessibilitat al metro i ha deixat 8 ferits, que evolucionen favorablement. Ara s'espera que una grua de gran tonatge retiri la màquina que ha produït l'incident perquè els veïns puguin tornar a la normalitat. David Navarro, bon dia.
16: Bon dia. Els bombers han estat treballant tota la nit a l'entorn de la flamarada provocada pel gas, però es va decidir no apagar-la perquè es va considerar, com ha explicat el cap d'intervenció de bombers, Albert Ventosa, que seria perillós.
17: L'estratègia ha estat de no extingir el dard de foc, perquè la situació de risc hagués estat molt superior que no deixar-lo cremar de forma controlada com s'ha fet. Si l'haguéssim extingit, la dispersió de gas ens hagués pogut generar bosses incontrolades que aquí sí que haguéssim pogut tenir de nou fenòmens de tipus de flagració.
16: Finalment, els treballs s'han dirigit a bloquejar les quatre canonades que portaven gas a la fuita. Una vegada fet això, al migdia la flama s'ha extingit. Ara, segons ha dit el cap de guàrdia dels bombers de Barcelona, Albert González, es treballa per tornar a la normalitat.
6: L'emergència ja estaria, des del punt de vista de gas, totalment sota control i finalitzada, i estem a l'espera de la resolució per al restabliment, per l'extracció de la màquina que ha provocat l'incident i que té risc de potencial caiguda a la via pública.
16: S'espera que els treballs per retirar la màquina s'iniciïn aquesta mateixa tarda. L'incident ha obligat a tancar els comerços de la zona i a aturar el funcionament del bus llançadora que comunica les línies 5 i 1 del metro de Plaça de Sants. No s'ha confinat els veïns, però se'ls ha demanat que abaixessin persianes i no sortissin als balcons. Pel que fa als ferits, 4 es van traslladar al Vall d'Hebron i 4 més a l'Hospital Clínic, i tots evolucionen favorablement.
2: Aquests són incidents causats les últimes hores, però en relació a l'esvoranc de la línia 9 del metro, avui l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que posarà en marxa un pla de suport dotat amb 100.000 euros per als comerços afectats per aquest sinistre. Ho ha anunciat l'alcalde Jaume Collboni en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
18: Collboni ha detallat que es farà un programa directe d'ajuts que inclourà des de bon consum fins a ajuts per als seus fons de comerç. L'objectiu és compensar l'aturada de l'activitat dels comerciants i ja hi ha algunes accions en marxa.
19: Especialment en el cas dels comerciants, ja hem posat en marxa un procediment de suport directe, d'assessorament directe, perquè puguin saber com gestionar les nòmines, les baixes, els ERTOs o el que sigui necessari, i farem un pla específic d'impuls i de dinamització del comerç del Putxet, perquè és el que es correspon, diguem-ne, per compensar aquesta aturada de la seva activitat.
0: Notícies en xarxa.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, defensa la seva innocència i nega que participació en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ha dit que les joies trobades al seu despatx van ser un regal personal i que en rebatrà el seu valor. També ha denunciat que no s'estiguin respectant la presumpció d'innocència i que s'hagin destapat 2 anys de la seva vida personal per filtracions durant el procés. Tot plegat ho ha explicat en una entrevista a Televisió Espanyola. Mon Carvajal, bon dia.
20: Bon dia. L'expresident Zapatero ha negat haver tingut cap paper ni vincle amb el rescat de Plus Ultra, però ha admès haver facilitat contactes entre persones.
21: Yo lo único que hice fue llamar a ese directivo del Banco Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas. Punto. Eso no tiene nada que ver, obviamente, ni con el rescate de Plus Ultra, ni con la SEPI, ni con nada. Y me parece que es normal, vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien, reunirse con alguien, es ejercer una influencia, es decir, no.
20: Respecte a les joies, taxades oficialment per 1.300.000 euros, Zapatero ha dit que en contradirà el valor i ha explicat que van ser un regal de cortesia i que no en volien fer res.
21: Intención de defraudar en absoluto y lo vamos a sustanciar de manera adecuada, pero vamos, insisto, lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial, pero la de ellos que lo teníamos ahí, en fin, como un regalo, eso de cortesía personal, sin ninguna intención, sin uso, sin destino, no iba a tener nada. Todo lo que ha supuesto para mí este tema, ¿no? Que es, en fin, para mí, que la gente que me conoce, yo no tengo ninguna relación, es que no entro nunca en una joyería, ¿no? O sea, es así de claro.
20: L'expresident espanyol ha denunciat que les seves agendes s'han fet públiques deixant al descobert activitat de 2 anys amb noms i dades de 150 persones. Ha assegurat que això és un judici paral·lel i que haurà de tenir conseqüències perquè s'han saltat l'estat de dret. I ho ha contraposat amb el fet que la sentència sobre l'amnistia feta pel TJUE no se'n va saber res de res fins que no es va fer pública dijous passat.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Avui, nou avís de perill per calor extrema que torna a disparar el risc d'incendi. Per això, Protecció Civil manté activat el Pla Alfa per perill extrem de foc forestal a 156 municipis i s'han tancat 2 nous espais naturals, el Parc Natural de Montserrat i la Serra de Montsant.
18: Que s'afegeixen als 5 parcs naturals tancats prèviament, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Montmell, Marmellà, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies. Preocupen sobretot les zones de Ponent i Terres de l'Ebre. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat precaució i prevenció per la jornada d'avui.
22: Podem tenir de nou episodis de simultanietat amb diversos incendis actius i és important doncs, que tinguem precaució i sobretot molta prevenció, així com s'esperen temperatures molt, molt altes i també doncs, és important protegir-nos i no fer doncs, ni activitats esportives ni activitats en el medi natural a les principals hores de radiació solar.
18: La consellera també ha instat a mantenir la prudència en les zones de platja i bany. Recordem, des del 15 de juny, 7 persones han mort ofegades en piscines catalanes i 12 a les platges.
2: Justament avui hem sabut el risc que té la calor per a la salut i és que la calor de nit provoca més morts a Barcelona que no pas la de dia. N'alerten investigadors de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan una crida a les administracions a no infravalorar aquestes dades i prendre mesures com, per exemple, desgravar per l'aire condicionat. Les temperatures mínimes han pujat de forma continuada des dels anys 70 a la capital i avisen d'un risc significatiu per a la salut a partir dels 24 graus nocturns, especialment per a les persones grans. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Barcelona és una illa de calor a la nit quan deixa de bufar la marinada i hi han mort més de 700 persones entre l'any 2007 i el 2018. És per les mínimes tòrrides, unes 150 persones més que no pas per la calor diurna. Ho revela un estudi del Centre de Política del Sol de la Universitat Politècnica i els autors i autores demanen als governs que posin el focus en les elevades temperatures a la nit i que prenguin mesures. Un dels experts és Josep Roca, catedràtic d'Urbanisme de la UPC.
8: És un assassí silenciós, mata sense que te n'adonis. El govern d'Espanya hauria d'impulsar reduccions de l'IRPF per la inversió en refrigeració. L'Ajuntament de Barcelona el que pot fer bàsicament és millorar l'espai públic. Què pot fer, per exemple, el pla de barris de la Generalitat? Impulsar, que no ho fa, o no ho fa prou, el tema de la reforma de l'edificació de forma que es pugui millorar el confort interior dels habitatges.
23: Els investigadors demanen més zones verdes a Barcelona i insten a fer canvis en el sistema de certificació energètica dels habitatges per ajustar-lo a la realitat climàtica actual.
2: Catalunya disposarà de 1.300 agents nous dels Mossos d'Esquadra a partir de l'1 d'agost. Provenen de la 33a promoció de l'Escola de Policia i són efectius en pràctiques que reforçaran la seguretat en un període de màxima activitat. En el marc del Pla Helios, el cos policial també reforça amb 82 efectius i nous comandaments als municipis de costa. A més, hi haurà un reforç als agents ARRO. Així doncs, els Mossos comptaran amb uns 21.000 efectius en total. Són 1.625 més que el mes de maig, ara fa tot just 2 mesos.
18: I gràcies a aquest desplegament, els Mossos comptaran durant l'agost amb més de 13.000 efectius dedicats a les tasques de seguretat ciutadana, una xifra que representa un augment respecte als gairebé 12.000 agents que integraven aquesta especialitat al maig de 2026. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha subratllat els objectius principals d'aquest Pla Helios.
1: Tot el que té a veure doncs, amb el turisme, tot el que té a veure amb l'activitat de la nit i del lleure i el que seria l'ocupació de l'espai públic. I aquí hem de tenir en compte també tota l'activitat de festes majors doncs, que es concentren a la temporada estiuenca.
18: I ha apuntat a on posarà l'accent durant aquests mesos d'estiu.
1: La multireincidència, evidentment tot el que té a veure amb la detecció d'armes blanques i de foc, tot el que té a veure amb les violències sexuals, també juntament amb el cos d'agents rurals, el control del medi natural i, per últim, l'àmbit de la seguretat a les carreteres.
18: Trapero també ha esmentat els 4 eixos del pla que passen per la seguretat ciutadana, el reforç de les sales de comandament, l'augment dels efectius de trànsit i el reforç dels serveis penitenciaris.
2: 3:45 tocats, moment per a les notícies econòmiques. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25% i espera fins al setembre per decidir els pròxims passos després dels nous atacs a l'Iran.
18: L'entitat vol tenir més temps per estudiar les conseqüències de la represa dels atacs a l'Orient Mitjà. Això, doncs, els tipus d'interès queden en el 2,25% i aprofitarà l'estiu per analitzar l'evolució de l'economia i prendre una decisió més informada durant la reunió del setembre.
2: La Cambra de Comerç de Barcelona revisa 0,3 dècimes a l'alça la previsió de creixement de l'economia catalana per enguany fins al 2,5%.
18: La institució ho atribueix al bon comportament de l'activitat durant el primer trimestre, les perspectives del turisme i la solidesa de l'ocupació, en un context en què la demanda interna es manté com el principal motor de l'economia.
2: I l'agència tributària destapa 333 milions de frau fiscal el 2025. És un 13% més que l'any anterior.
18: La xifra representa el segon màxim de la sèrie històrica que es remunta al 2015, únicament per darrere de l'any 2021. El 96% de l'import es concentra en els impostos de successions i donacions, patrimoni i transmissions.
2: Una 50 de persones, la majoria treballadors de l'escorxador Le Port Gourmet, s'han concentrat aquest matí a la passera que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga pel riu Gurri. Reclamen la reforma d'aquesta infraestructura. La mobilització ha estat convocada per Comissions Obreres i arriba 6 anys després de la mort de 2 treballadors arrossegats pel riu durant un episodi de fortes pluges. El 9FM, Guillem Sánchez.
5: Dilluns que ve començaran les obres de substitució de la passera sobre el riu Gurri que connecta Vic i Santa Eugènia de Berga. Així fa temps que ho exigeix Comissions Obreres. I és que aquest és un pas molt freqüentat pels treballadors del polígon de Santa Eugènia, especialment de l'escorxador, que diàriament passen caminant en bicicleta per aquest gual inundable. La reclamació va prendre forma ara fa 6 anys quan 2 treballadors van perdre la vida en ser arrossegats pel corrent d'aigua en aquest punt crític. Aquest dijous el sindicat hi havia convocat una concentració arran de la paràlisi per dur a terme unes obres de les quals se n'ha informat del seu començament aquesta mateixa setmana. Escoltem Kilian Pérez, secretari d'Organització de Comissions Obreres al Vallès Oriental, Maresme i Osona.
7: La lentitud de l'administració en poder fer una cosa que ja portava acordat des de fa més de 2 anys, que això és un problema, i la segona, ens estan comunicant des del Mediocat que s'estan esperant a finals d'agost, setembre i octubre molt plujós, i aquesta obra que ja fa 6 anys es va emportar la vida a 2 companys i companyes no s'ha fet, i tenim una preocupació brutal.
5: L'obra té un pressupost de 240.000 euros aportats per l'Ajuntament de Vic i el de Santa Eugènia amb 95.000 euros cadascun. Le Port Gourmet hi afegirà 50.000 euros més. Els treballadors de l'escorxador, més de 2.000, expliquen que han hagut de conviure amb una situació que no els agrada.
2: A Terrassa, els agents rurals justifiquen l'abatiment a trets d'una família de senglars a la cocapital vallesana la setmana passada pel brot de pesta porcina africana. Han parlat amb Ràdio Municipal de Terrassa i asseguren que en la situació actual la seguretat de les persones és prioritària. Enric Ventura.
9: Tant al moment dels fets com després a les xarxes socials, alguns veïns han criticat la intervenció demanant algun mètode no letal. Però el protocol és clar, per 2 motius. El primer, la seguretat de les persones. Lluís Pallarès és sotsinspector dels agents rurals.
4: De vegades la situació permet utilitzar la teleanestèsia, els dels anestèsics, però altres vegades aquesta situació es descarta. Pot provocar que s'escapin un animal mig sedat fugint per la ciutat, pot provocar un risc encara més gran per la seguretat de les persones i llavors optar per l'arma de foc.
9: L'altre punt important a tenir en compte és l'actual brot de pesta porcina africana. Des de fa mesos, els agents rurals segueixen un pla d'erradicació dels senglars per evitar la propagació de la malaltia. A la zona infectada, on s'inclou Terrassa, des de principi d'any s'han eliminat més de 9.000 senglars.
2: I és moment per a la informació cultural. Està tot a punt a Vilanova i la Geltrú per

0: dels Països Catalans, per tant ens fa molta il·lusió que també puguin venir aquí i acomiadar-se del seu públic.
1: La nit d'avui la completaran el raper Ribatà, Rata i Ape, la covellenca Ocdeu, Clara Pella, Esbatlana, que presentarà nou disc, i el ja mític Miquel del Roig. Demà serà el torn d'altres grups destacats, com els Pets, que també pujaran per primera vegada damunt de l'escenari del Tinglado, o de Maria del Mar Bonet amb Borja Penalba. Dissabte serà la nit més punk, amb All Crew, Talco o Crim com a propostes destacades.
2: La il·lustradora i humorista gràfica santboienca Raquel Gu es troba en el moment més àlgid de la seva trajectòria professional. Així ho valora després de rebre el Premi Iberoamericà d'Humor Gràfic Quevedos 2025, que és el màxim reconeixement del sector en llengua castellana. A Raquel Gu ha parlat amb Ràdio Sant Boi, Laia Vidal.
3: Amb aquest premi, Raquel Gu s'incorpora a un palmarès on figuren referents com Quino, Forges, El Roto o Maitena. Així explica l'autora què suposa per ella haver estat escollida.
4: Aquest és especial perquè és un premi iberoamericà i perquè és un premi que han guanyat figures estel·lars com Quino, com Chumichumez, com El Roto, com Forges, Máximo i Maitena, la gran Maitena, que va ser la guanyadora de l'any passat, i a més vaig tenir la sort de poder fer xerrades amb ella aquest estiu a la Fèria del Libro de Madrid.
3: El guardó reconeix tota una trajectòria dedicada a l'humor gràfic per les seves vinyetes a mitjans com El Jueves, La Vanguardia, Mongòlia i Pícara, i consolida la dibuixant santboiana com una de les veus més destacades del gènere.
2: I el cinema Mirada Rural torna a Trem. La Mostrem celebrarà del 7 al 9 d'agost la seva 15a edició amb 16 curtmetratges a competició i un homenatge a l'escenògraf trampolí Josep Rossell. Lleida Televisió, Noelia Burgos.
5: El Festival de Cinema Rural ha rebut 193 curtmetratges i n'ha seleccionat 16 per a la secció oficial. Tots s'inspiren en vides del món rural, tal com ho explica l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
6: Donen moltes mirades sobre el món rural. Expliquen el món rural a molts llocs del món, a molts territoris, posen en valor la ruralitat i els territoris.
5: El festival lliurarà un premi del jurat de 2.000 euros i un del públic de 1.000. I retre homenatge a Josep Rossell, escenògraf trempolí, Premi Goya i inspirador del Mostrem.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Bon dia, Toni. El Barça ha presentat el segon fitxatge, l'atacant alemany Karim Adeyemi.
7: Bon dia, Marta. El futbolista procedent del Borussia Dortmund signa com a blaugrana per a les properes 5 temporades. Adeyemi, de 24 anys, destaca per la polivalència ofensiva, ja que pot jugar a les dues bandes i també com a davanter centre, aportant velocitat i desequilibri. A més, es retroba amb Hansi Flick, el tècnic que li va donar l'oportunitat de debutar amb la selecció absoluta de la Alemanya. De fet, Adeyemi, en la seva presentació tot just ara fa uns minuts, ha dit que coincidir amb Flick és el principal motiu per venir al Barça.
8: Realment crec que és el principal motiu pel que jo sóc aquí. Jo havia parlat molt amb ell des del primer moment i ell m'havia dit el que necessitava fer per l'equip i he vingut disposat a fer això i ajudar l'equip.
7: I també aquest migdia el Barça ha fet oficial la renovació de Caroline Graham Hansen. L'extrem noruega seguirà sent blaugrana les properes dues temporades. Graham assegura que mai va dubtar seguir al Barça.
9: Un orgullo de poder quedarme otros años aquí, porque ha sido la mejor parte de mi carrera. Cuando llego aquí hace 7 años y ha sido un placer poder representar este escudo, sentir las emociones que es ser un Barça mismo, el amor que el club y la gente que trabaja dentro del club me ha dado desde el día 1, es imposible de irme, ¿de dónde voy a ir?
7: També a la Lliga F, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge de Lauri Requena. L'experimentada migcampista manxega de 36 anys arriba procedent del Granada, on ha disputat 13 temporades i ha aportat experiència, talent i lideratge. El Girona va guanyar més futbol per 1-3 al segon amistós de la pretemporada al camp de l'Olot. Un doblet de Minsu a la primera part i un gol de Saras a la represa van encarrilar la primera victòria del Girona de Quique Álvarez. Marc Mas, de penal, va fer el gol de l'honor per un Olot en fase de construcció. Escoltem el tècnic Roger Vidal, que valora el partit dels garrotxins.
10: M'agrada més la segona part que la primera. La primera hem estat poc ordenats. Ens ha costat ajustar-nos a el que ens proposava el Girona. No hem estat bé. Hem saltat quan no tocava saltar. i a la segona part segurament fent un pas endarrere, hem estat més juntets, amb les línies més juntes, i hem ser capaços de reduir espais, de que no trobessin joc per dintre, i a partir d'aquí quan robava

0: També hem anat cresquent en pilota.
1: El Girona segueix la seva estada a la Vall d'en Bas i dissabte jugarà 2:15 contra l'Alavés. També dissabte l'Espanyol jugarà el seu tercer amistós de pretemporada 2:15 a la Dani Jarque contra el Sabadell. Més futbol, perquè aquest migdia el Nàstic ha presentat 4 jugadors d'una tirada. Són Eugeni Valderrama, Pere Marco, Manel Royo i Toni Gavarri. I un apunt de waterpolo, la selecció espanyola masculina ha perdut contra Austràlia als quarts de final de les World Cup Finals a Sydney. Els de David Martín, amb 12 de 15 jugadors catalans, han dominat el partit, però al final han acabat perdent a la tanda dels penals. Per tant, ara mateix, aquesta selecció espanyola masculina que ha quedat eliminada per contra la selecció espanyola femenina que jugarà tot just demà al partit de semifinals.
2: N'estarem molt pendents. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a les 2 en punt. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.

0: Catalunya migdia.
1: Encedem, doncs, la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat el tall que hi ha a tres línies de rodalies, l'R2, l'R2 Nord i l'R11, tot plegat per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies entre el barri de Vallbona, a Barcelona, i Montcada i Reixac. Tot això durarà, com a mínim, fins a finals de la setmana que ve, que és el que duraran les feines que s'estan fent per tapar el gran esvoranc i per garantir la seguretat a les vies. També hem repassat el que ha dit José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista a Televisió Espanyola aquest migdia. S'ha refermat en la seva primera declaració. Diu que ell mai no va fer res ni va parlar amb ningú en el cas del rescat amb diners públics de la companyia aèria Plus Ultra. D'aquesta manera desmenteix el seu amic i empresari Julio Martínez, que el va implicar directament davant del jutge. Són aquestes d'avui a Televisió Espanyola les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero des que està imputat. I un dia més hem parlat de la calorada. Un estudi de la Universitat Pompeu Fabra assegura que són més dolentes per la salut les temperatures altes a la nit que no pas durant el dia. I justament hi ha llocs a Catalunya, com per exemple a la Plana de Lleida, en què les temperatures més altes arriben cap al vespre. No tenen marinada i això fa que els vespres i les nits són tòrrides molt sovint, com avui mateix, que arribaran als 40 graus. Això, per exemple, perjudica i molt el sector de l'hostaleria, perquè les terrasses de bars i restaurants són pràcticament buides fins molt entrada la nit, perquè la temperatura al vespre, que és l'hora en què en altres llocs de Catalunya es pot seure a una terrassa a prendre alguna cosa, doncs a Lleida encara fa molta calor i la gent no ho fa. I això afecta els empresaris. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Natàlia Ramon?
2: Doncs que Junts per Catalunya ha demanat que s'assumeixin responsabilitats polítiques per l'esvoranc que ahir va aparèixer en aquestes obres que dèiem, les obres de soterrament de les vies de tren a Montcada i Reixac, i que ha obligat a tallar aquestes tres línies de rodalies. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha atribuït l'accident a la desinversió de l'Estat i ha reclamat tenir tota la informació.
3: El que reclamem és transparència, que se sàpiga realment doncs, el que ha passat i que es depurin les responsabilitats polítiques, perquè al final governar no és comparèixer quan ja ha passat la desgràcia, sinó que és anticipar-se i evitar que aquesta passi.
2: I al Congrés, Esquerra Republicana ha demanat la compareixença del ministre de Transports, Òscar Puente, per donar explicacions sobre aquest mateix esvoranc i sobre l'afectació a tota la xarxa de rodalies. I el Parlament aposta perquè els conductors tornin a pagar per circular per les autopistes a través del que es coneix com a vinyeta, una fórmula alternativa als antics peatges de barrera. Es tracta d'una taxa, ja vigent en alguns països europeus, perquè els usuaris paguin per l'ús que fan de la via, amb criteris variables com la tipologia del vehicle, les emissions o el tonatge. Anem fins al Parlament, Marta Corbalán, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Amb els vots a favor del PSC, Junts, Esquerra i la CUP, el Parlament ha aprovat una moció dels comuns perquè la Generalitat presenti al govern espanyol una proposta de vinyeta per a vies d'alta capacitat com la P7, on des de la supressió dels peatges ha augmentat molt el trànsit, la sinistralitat i els embussos. Lluís Mijoler és diputat dels comuns.
5: La nostra proposta és una vinyeta que protegeixi les persones que fan mobilitat obligada i que no disposen d'una alternativa real de transport públic, que contribueixi més qui més quilòmetres recorre, qui més tones transporta, qui més contamina i qui més desgasta la infraestructura, i que els recursos recaptats per aquesta vinyeta es destinin al manteniment de les carreteres, a la seguretat viària, al transport públic, al ferrocarril, a les terminals intermodals i a compensar els municipis afectats.
4: La moció també demana que el govern estudiï limitar o prohibir els avançaments de camions en els trams i franges.
0: Ràdio Arbúcies.
6: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 34 graus i una humitat del 18%.

0: Ingolstadt Info. Bona tarda, són les 4. Notícia d'última hora, suspesa la circulació del servei de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid per un incendi que crema prop de les vies a la Comunitat de Madrid. Segons Adif, el foc és aliè a l'activitat ferroviària, però de moment impedeix el trànsit de combois. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. S'apaga després de més de 12 hores la flamarada originada per una fuita de gas a les obres del metro de Sants. Bombers i Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre, quan es pugui retirar del subsol la perforadora que treballa a les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. I el Banc Central Europeu, que manté els tipus d'interès al 2,25%, Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola, assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Brussel·les ha multat Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i restringir l'activitat dels desenvolupadors d'aplicacions. Entre 120.000 i 150.000 persones seguiran cada nit des d'avui i fins dilluns una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Se celebra a primera línia de mar a Blanes, coincidint amb la Festa Major, i està considerat un dels més espectaculars del sud d'Europa.
1: Esports. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. En ciclisme tenim a Marcelo, 18a etapa del Tour de França, la primera als Alps. A hores d'ara, el pilot a 53, gairebé quilòmetres per arribar a la línia meta situada a Merlet. El pilot està dividit en 6 grups. El primer és de 14 ciclistes, amb noms com Richard Carapaz o Egan Bernal al capdavant, i el gran grup, en Tadej Pogacar, el trobem ara mateix a 8 minuts 9 segons. I el Barça de bàsquet acaba de fer oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
0: Sol i molta calor. Aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als ports i al Ripollès.
2: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
3: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 33 graus i una humitat del 20%.

0: info.
1: Són les 5, bona tarda. El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Ho ha avançat el número 2 del Ministeri de Transports, José Antonio Santano, que no ha volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament. Els usuaris de Rodalies viuen avui una nova jornada caòtica i molts han de fer transbord o seguir el trajecte en autocar. S'apaga després de més de 12 hores de flamarada originada per la fuita de gas a les obres del metro a Sants. Bombers i Ajuntament esperen recuperar la normalitat a partir d'aquest vespre quan es pugui retirar del subsòl la perforadora que treballa de les obres del metro on ahir es va produir la fuita de gas. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els va advertir de les lesions a la zona anal. També afirma que no van veure cap maltractament del pare que continua en presó provisional. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses, al Segrià. El noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig arran de la nova escalada en la guerra a l'Iran amb els atacs dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiïtes i aliats a l'Iran amb un càstig més gran. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès en el 2,25%. Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia en el conflicte de l'Orient Mitjà. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. Penélope Cruz i Javier Bardem competiran pel Lleó d'Or a Venècia amb Bunker de Florian Zeller al costat de nous treballs de cineastes com Nanni Moretti o Martin McDonagh. La 83a edició de la mostra fa un pas enrere en paritat amb només una dona directora entre les 20 pel·lícules a concurs.
2: Esports.
3: Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. Tenim en marxa la 18a etapa del Tour de França, la primera als Alps, a 9 quilòmetres per arribar al port de primera categoria d'Orsiers-Merlet. 6 ciclistes marxen escapats en un pilot molt fragmentat en el cinquè grup i figura el líder de la general, Tadej Pogacar, a 6 minuts d'aquest grup avançat. Pogacar no pateix pel liderat de la general. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
1: Sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, la Ribera d'Ebre i a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 5 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Vall, us acompanyaré fins al punt de les 6.
2: 3CAT Info.
1: El tall de Rodalies a l'altura de Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc que les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins la setmana que ve. De moment no se saben les causes que van provocar l'esfondrament del mur de contenció d'un dels pous de les obres i mentrestant les feines continuen i la prioritat és garantir la seguretat a les vies i als habitatges de la zona. Ens ho explica el Toni Fortesa des del lloc amb el suport tècnic del José Antonio Muñoz.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 22%.

0: Sintonitzar Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.
2: Fa quasi mitja vida que et conec i encara no he pogut entendre com carai ho faci. Jo sempre acabo el teu record.

de despedir-nos. Sé que no podré tocar mai més les teves mans. Sé que m'ensenyaves a poder ser lliure i que en els somnis podrem seguir xerrant.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

pardals, que tot segueix igual. Que quan recordis el meu nom, una part de tu vibri a tot drap, que cantin els pardals. Que quan recordis el meu nom, no et faci mal.

0: Trescat Info. Bona tarda, són les 6. El tall de Rodalies a Montcada i Reixac per l'aparició ahir d'un gran esvoranc a les obres de soterrament de les vies durarà com a mínim fins a la setmana que ve. Encara no se saben les causes d'aquest enfonsament del mur de contenció d'un dels pous de les obres. Adif treballa per garantir la seguretat a les vies i als habitatges. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. El preu del petroli torna a superar els $100 al barril de Brent per primer cop des del maig, arran de la nova escalada en la guerra de l'Iran amb l'atac dels rebels hutis al Mar Roig contra dos petroliers de l'Aràbia Saudita. Trump amenaça els rebels xiites i aliats de l'Iran amb un càstig més gran. 120 milionaris britànics han demanat al nou primer ministre Andy Burnham pagar més impostos per ajudar a reduir les desigualtats entre la població. Això mentre Burnham continua prometent més reformes fiscals. Avui mateix, la reducció del 20% dels impostos a pubs i a sales de concerts. La condonació de part del deute del Fla superarà aquesta tarda el primer tràmit al Congrés. La iniciativa pactada entre el govern espanyol i Esquerra Republicana continuarà el seu camí a les Corts amb els vots de tots els partits de la investidura. En el cas de Catalunya, equival a 17.000 milions d'euros de deute. La mare del nadó de 6 setmanes maltractat al març a Barcelona contradiu la declaració dels metges i assegura que ja els havia advertit de lesions a la zona anal. També afirma que no va veure cap maltractament del pare, que continua en presó provisional. La fúmiga Clarapeia o Esbatlana entre els caps de cartell d'avui, primer dia del Tingladu de Vilanova i la Geltrú. És dels pocs festivals gestionats des del voluntariat i sense ànim de lucre del panorama musical, que arriba a la seva 18a edició.
1: Esports. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, per la seva banda, Caroline Graham, signa el seu nou contracte per 2 temporades més. Triomf en solitari per a Richard Carapaz al final de la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar manté el mollot groc. Demà, etapa reina del Tour, en final al cim de l'Alp d'Huez. I el Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres i 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga.
0: Sol i molta calor aquesta tarda, màximes d'entre 36 i 41 graus al Pla de Lleida i a prop dels 40 al Priorat, al Pla de Bages, a la Ribera d'Ebre i també a la Conca de Tremp. Apareixeran nuvolades als Ports i al Ripollès amb alguns xàfecs.
2: Trescat Info.
0: Bona tarda, passen gairebé 4 minuts de les 6. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 7.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
3: Informació, proximitat, música.
4: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 22%.

0: S'investiguen les causes que han provocat l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. El tall de rodalia s'allargarà com a mínim fins a la setmana que ve. L'Ajuntament habilita una oficina d'informació per als veïns i assegura que la prioritat és garantir la seguretat dels habitatges. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero trenca el silenci i nega que hi hagi intervingut en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. En una entrevista a Televisió Espanyola assegura que les seves feines han estat legals i no aclareix l'origen de les joies que la policia li va trobar al despatx. El jutge decreta presó provisional i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses. Al Segrià, el noi de 18 anys se l'investiga per un delicte d'homicidi. Donald Trump diu que estudia un atac massiu contra l'Iran. En una entrevista a Axios, el president dels Estats Units apunta que els bombardejos serien més forts que els que van fer durant l'operació Fúria Èpica a l'inici de la guerra a finals de febrer. L'escalada del conflicte ha disparat el preu del petroli fins als $100 al barril de Brent. El Banc Central Europeu manté els tipus d'interès al 2,25%. Lagarde, però, suggereix una futura pujada de tipus en funció de com evolucionin els preus de l'energia i el conflicte a l'Orient Mitjà. Brussel·les multa Google amb 890 milions d'euros per abús de posició dominant. És una sanció doble de la Comissió Europea que acusa la multinacional nord-americana d'afavorir els seus serveis en les cerques i restringir l'activitat dels desenvolupadors d'aplicacions. Entre 120.000 i 150.000 persones seguiran cada nit des d'avui i fins dilluns una nova edició del concurs internacional de focs d'artifici de la Costa Brava. Se celebra a primera línia de mar, a Blanes, coincidint amb la Festa Major i està considerat un dels més espectaculars del sud d'Europa.
1: Esports.
2: Frenkie de Jong pateix un trencament del lligament lateral intern del genoll dret i seguirà un tractament conservador. El jugador neerlandès estarà de baixada 4 a 6 mesos. Karim Adeyemi ja és oficialment nou jugador del Barça. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, de 24 anys, signa per 5 temporades. El Barça femení, Caroline Graham Hansen, ha signat el seu nou contracte per 2 temporades més. El Barça de bàsquet ha fet oficial la 7a incorporació de la temporada, la del pivot polonès Oleg Balcerowski, de 2 metres 16 centímetres, que ve de l'Unicaja de Màlaga. I triomf en solitari per a Richard Carapaz a la 18a etapa del Tour de França. Tadej Pogacar manté el mallot groc de líder.
0: El nou pic de calor ens ha deixat màximes per sobre dels 40 graus, fins a 43 a Vinebre i 42 a Torroja de Priorat. Les tempestes i els ruixats seran localment intensos al Pirineu. A la resta, cel serè, calor i xafogó a la costa. Divendres serà últim dia en què les màximes tocaran els 40 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara són les 7 i 3 minuts. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Adif assegura que no veu en risc els habitatges del barri de Vallbona de Barcelona propers a l'esvoranc que va tenir lloc ahir a les obres de soterrament de les vies de Montcada i Reixac. Encara no es coneixen les causes de l'esfondrament, però descarten que tingui relació amb el rec comtal que passa prop de les vies. En busquem l'última hora des de la unitat mòbil amb la Cèlia Forment i el suport tècnic de la Matilde Seoane. Cèlia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Aquesta tarda hi ha hagut una reunió entre Adif, l'Ajuntament de Barcelona i una vintena de veïns del barri de Vallbona. Són precisament els que tenen la casa...
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 31 graus. I una humitat del 19%.

0: Rodríguez Zapatero diu que les joies trobades al seu despatx van ser un regal de cortesia, però no n'aclareix l'origen. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: L'expresident espanyol ho ha dit així en la primera intervenció pública des que està imputat en una entrevista de televisió espanyola.
2: Ni afán patrimonial, ni uso y destino, ni podíamos imaginar ese valor, estaban ahí y nada más. Fue un fruto de un regalo personal, de una cortesía personal de hace mucho tiempo.
3: ¿De Arabia Saudita?
2: Así de claro. No voy a decir el país.
0: De seguida repassarem els moments més destacats d'aquesta entrevista que arriba, com dèiem, després de 2 mesos de silenci. I destacarem aquest titular que donen investigadors de l'OPC. La calor mata més de nit que de dia i comença a ser perillosa en les nits que la temperatura no baixa de 24 graus. Avui ha tornat a ser un dia de molta calor, especialment a les Terres de l'Ebre i Ponent. També hi anirem i traurem el cap. Tot plegat, si coincideix amb una humitat alta, es pot arribar a tenir una sensació de calor de més de 50 graus. Gemma Puig, bona tarda.
4: Bona tarda. Doncs sí, avui les temperatures s'han enfilat molt. Hem arribat a aquests 43 graus cap a aquest sector de les Terres de l'Ebre, 43 a Vinebre, 42 a Torroja del Priorat, 42 a Ascó, també valors de 40 cap a Ponent, amb temperatures disparades, aquest nou pic de calor que, a més, també ens ha portat, fruit d'aquesta mateixa calor, ruixats, tempestes cap al Pirineu, localment amb certa intensitat. Demà la calor comença una miqueta a fluixar. Encara en farà, encara tindrem calor intensa, però sí que es va confirmant aquest canvi de tendència de cara al cap de setmana, de que haurem d'estar pendents és dels ruixats i les tempestes que podran ser localment intenses.
0: Gràcies, Gemma. En parlarem, com sempre, a tocar de les 9 i avui incorporarem una veu de l'Agència Valenciana de la Meteorologia perquè allà aquestes dues condicions de temporada de temperatura alta i humitat també elevada està fent disparar la sensació tèrmica i en alguns racons, en alguns llocs del País Valencià s'apunta una sensació de gairebé de 60 graus de temperatura. Bé, abans de tot plegat, passarem per l'esvoranc de les obres de Montcada. Encara no se sap com es va obrir el forat, Cèlia Forment.
5: Sí, bona tarda. De moment, ni els tècnics de DIF ni l'Ajuntament han volgut avançar cap hipòtesi sobre les causes de l'esfondrament del mur de contenció de 30 metres de profunditat després de la inspecció que s'hi ha fet avui. Això sí, asseguren que no hi ha cap indici que relacioni l'esvoranc amb el terreny humit de l'aqüífer del Besòs ni amb les aigües subterrànies. Els veïns, però, discrepen i continuen convençuts que aquesta podria ser la causa de l'esfondrament. Mentrestant, encara no hi ha data de restabliment del servei de Rodalies.
0: Al Catalunya Vespre parlarem amb Pimec després que avui hagi denunciat que amb la fiscalitat actual, de cada euro que les empreses destinen a millorar els sous, només la meitat arriba als treballadors. Això mentre l'agència tributària ha fet aflorar 333 milions d'euros de fraudats l'any passat a Catalunya. Mentrestant, al Regne Unit... Ens ho explicarà en Quim Olivares. Un centenar de multimilionaris, com ara l'exfutbolista Gary Lineker, el músic Brian Enon o el cineasta Richard Curtis, creador de Notting Hill o Love Actually, demanen pagar més impostos per reequilibrar la seva societat. Anem ja amb el titular d'esports, David Ubach. Bona tarda.
6: Bona tarda, que passa per un nom propi, el de Frenkie de Jong. Fa ben poca estona que hem sabut ja el diagnòstic del migcampista neerlandès. Té un trencament de lligament lateral intern del seu genoll dret. D'entrada, seguirà un tractament conservador, per tant, esquiva el quiròfan al migcampista neerlandès del Barça i això...
1: Ràdio Arbúcies.
7: L'emissora que escolten les altres emissores.
1: 107.6 FM.
8: Tenim a Arbúcies una temperatura de 32 graus i una humitat del 20%. 1, 2, 3,
9: ah! Hello, Jazz It audience.
10: Welcome to Jazz It.
11: Jazz It.
12: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
13: Avui volíem començar Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, fent un cant a l'estiu. Una estació, si voleu, una mica sobrevalorada, perquè és època de vacances per a la majoria de la gent, però si la mirem amb perspectiva jazzística, també és una estació interessantíssima per la quantitat de concerts i festivals de jazz que hi ha. El curiós és el tractament musical que es dona a l'estiu. Hi ha moltes cançons dedicades a aquesta estació i la majoria són lentes, molt lentes. Sí, sí, i això ja passava en el segle XVIII. Escolteu, si voleu, l'estiu de les quatre estacions de Vivaldi, tot i tenir la forma allegro non molto, adagio presto, veureu que també és majoritàriament una composició lenta. Alguns autors ho interpreten com un reflex de la mandra que provoquen les altes temperatures. Però si quan fa bon temps i tenim vacances ens agafa mandra, quan farem totes aquelles coses que ens hem passat l'hivern planejant i no hem fet perquè feia fred?

Summer Song, la cançó de l'estiu. Hem tingut la veu de Carmen McRae, molt ben acompanyada pel trio del pianista Dave Brubeck. És una composició del matrimoni Brubeck, música del marit i lletra de la seva esposa Lola. I aquesta cançó formava part d'un musical escrit a finals dels anys 50 i representat en els teatres a començaments dels 60. I ara fem un salt endavant en el temps, un salt de 51 anys. Aterrem en l'any 2011 per poder donar una visió jazzística catalana de l'estiu. Us portem una composició de la pianista Elisabet Raspall, que forma part d'un disc titulat L'estiu al cor. Sí, sí, estiu començat amb I, L'estiu al cor. En aquest disc, l'Elisabet compta amb el baixista brasiler Rogério Botermayo i el bateria Aleix Tobias. I aquesta obra, aquesta gravació, és una descripció musical d'aquesta estació, de l'estiu. Una descripció delicada, lírica i plena de llum mediterrània. Aquí teniu Mirall d'estiu.

Mirall d'estiu, el trio de la pianista de Vilanova i la Geltrú, Elisabet Raspall. Si voleu una altra mirada propera cap a l'estiu, podem agafar un estàndard nord-americà com és Indian Summer, composada l'any 1919 per Victor Herbert, una cançó però que es va fer popular uns quants anys més tard quan se li va afegir lletra. El saxofonista basc Ion Robles en va fer una versió molt bonica en el seu disc titulat Abril 10-18, que es va editar l'any 2018. Aquesta melodia es va fer també molt coneguda a casa nostra en l'època franquista, perquè era la sintonia d'un programa de ràdio d'una mena de terapeuta imaginària que es deia Elena Francis. I encara una altra curiositat, l'expressió Indian Summer, estiu indi, s'utilitza en anglès quan hi ha un període inusualment càlid en plena tardor. És a dir, vindria a ser l'equivalent al nostre estiuet de Sant Martí.

Indian Summer, vista pel saxofonista basc Ion Robles i el seu trio, una preciositat. I per acabar aquest primer bloc hem demanat ajuda a la veu, sí, sí, a Frank Sinatra, que va gravar diverses cançons amb tema estiuenc. Avui ens hem decantat per Summer Wind, vent d'estiu, una cançó que dediquem a totes les persones que practiquen l'esport de la vela en qualsevol de les seves modalitats, fins i tot els navegants de la Copa Amèrica, que són aquells vaixells tan curiosos que s'aixequen sobre l'aigua i a dins hi porten uns nois que sembla que vagin en bicicleta.

Hem començat Jazzit avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb jazz estiuenc, cançons dedicades a l'estació en la que ens trobem. I ara mateix és possible que us pregunteu com pot ser que no hagin posat un dels estàndards més coneguts de la història, una cançó que parla inequívocament de l'estiu. On heu deixat Summertime, dels germans Gershwin, i que forma part de la seva obra Porgy and Bess? La resposta és que l'hem reservat per escoltar-la ara, que ja estem plenament en ambient jazzístic, i a més escoltarem la versió que Chet Baker va gravar a París l'any 1958, un disc en clau jazz West Coast amb alguns músics francesos i amb James Bond, ni més ni menys, James Bond en el contrabaix.

Chet Baker i el seu quartet ens han interpretat aquesta versió que acabem d'escoltar, Summertime, gravada a París l'any 1958. El pianista era Gerard Gusten, francès, el bateria era suec, Nils Bertil Dahlander, i el baixista era nord-americà i segurament ja n'heu sentit parlar. Es deia realment James Bond i molt sovint el trobareu com a Jimmy Bond. Aquest James Bond real va néixer a començaments de 1933 a Filadèlfia, als Estats Units, i durant els anys 50, 60, 70 i 80 va ser un músic i arranjador molt sol·licitat, un músic majoritàriament d'estudi. Va treballar amb grans estrelles del jazz, el blues, el folk i fins i tot el rock. I la seva carrera professional la va dur a terme a Califòrnia, on va morir l'any 2012. I ja que abans hem dedicat una cançó a les persones que practiquen la vela, continuem amb Chet Baker i amb James Bond amb un disc que es titula Chet Baker and Crew, gravat a Los Angeles el juliol de 1956, i que a la portada hi ha una foto de tot el seu grup, quintet, en aquest cas, navegant en un veler. Aquí teniu Revelation, Chet Baker i James Bond.

Chet Baker i el seu quintet Revelation és la cançó que acabem d'escoltar. I per acabar amb la temàtica de jazz estiuenc, ara us portem un disc a nom del contrabaixista Don Begley, un altre músic que sempre se l'inclou dins de la tendència West Coast. Va néixer el 18 de juliol de 1927 i va morir el 26 de juliol de 2012. Don Begley té una discografia a nom propi molt curta, cosa habitual en la majoria de baixistes, però el podem trobar en moltes gravacions de l'orquestra de Stan Kenton i acompanyant a grans figures com Frank i Nancy Sinatra o estrelles del jazz, com Lee Konitz, Ben Webster o Shorty Rogers. En aquest disc que us portem avui, que es titula Jazz on the Rocks, el solista principal és el saxofonista Al Phil Woods, i la cançó que escoltem és Come Out Swingin'.

0: Hola, sóc l'Arnau Gil i us envio una forta abraçada a tota la gent de Jazzit.
1: Jazzit, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Acabem d'escoltar el saxo de Phil Woods i, si us sembla, no el deixarem que se'n vagi encara de vacances, el farem treballar una mica més. Hem portat dos discos que va gravar els anys 2002 i 2007 amb el mateix quintet, amb Brian Lynch a la trompeta i Bill Charlap en el piano, i tots dos discos formats per Standards de l'American Songbook. Dos discos imprescindibles. Del primer volum us portem Foggy Day, dia boirós, una composició de Gershwin.

Foggy Day, el quintet de Philwoods, any 2002, una mostra de com sonen aquestes grans composicions de l'American Songbook passades per la imaginació, la sensibilitat i la saviesa de Philwoods i el seu grup. Cinc anys més tard, l'any 2007, els mateixos cinc músics van entrar a l'estudi amb un repertori, podem dir que equivalent. I d'aquest segon volum hem escollit I Remember You.

La part final del programa d'avui, el nostre darrer capítol, l'ocuparà el saxofonista, també saxofonista alt com Phil Woods, Steve Wilson, un representant de la generació nascuda als anys 60 que la crítica va anomenar els Young Lions, uns músics que avui ocupen un espai molt destacat en l'escena jazzística internacional. Com altres membres de la seva generació, Steve Wilson va gravar els seus primers discos a nom propi amb la discogràfica holandesa Criss Cross. El segon que va fer es titula Blues for Marcus i és de l'any 1993. Una cançó que hi podem trobar és aquesta, Jane.

I del disc Passagers, que és de l'any 2000 i de Steve Wilson, escoltarem la cançó Grace, en la que, a part del saxo alt, també hi toca la flauta. Amb ella us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus tècnic, Lali Ferrando productora i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 31%.

Finalitza 35 de jazz. Fins a la propera edició.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 45%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 46%.